0: patim els llogaters. Per tant, aquesta és la qüestió aquesta setmana. Quines decisions es prendran per acabar amb aquesta barbàrie?
1: Sense deixar la política, però la plana local, el ple de Lleida debat aquest matí la nova ordenança de civisme que vol prohibir l'ús del burca i el niqab a l'espai públic. Si no hi ha sorpreses, la mesura tirarà endavant amb el vot a favor dels nou regidors del PSC, els 5 de Junts i 2 de Vox. D'altra banda, Esquerra, el Partit Popular i en Comú ja han avançat que hi votaran en contra. Aquesta nova ordenança preveu sancions per portar la cara tapada amb una peça de roba a l'espai públic i arriba després que el 2010 ja s'intentés prohibir a Lleida l'ús del vel integral a l'ordenança de civisme, però la justícia ho va tombar perquè va considerar que un ajuntament no pot regular sobre aspectes que vulnerin la llibertat religiosa. En paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona aprova avui, en el marc de la reforma de les ordenances fiscals del 2027, l'increment de l'impost que afecta els creuers de curta estada, els quals romanen menys de 12 hores a la ciutat. L'increment suposarà un import de 24 euros per persona i el 2030, encara que l'augment serà progressiu. Les ordenances tiraran endavant en comissió amb el suport del grup de govern Junts i Esquerra. Es triplica la atenció precoç als infants menors de 6 anys en les dues últimes dècades. Unes dades que han fet que el Departament de Drets Socials reforci la inversió amb la contractació de més professionals. Marga Esparza.
2: L'any passat es van atendre prop de 57.000 infants, quan el 2005 van ser 16.000. Les xifres s'han incrementat tant perquè hi ha més detecció i també perquè hi ha més diagnòstics. Davant d'aquest increment de xifres, el Departament de Drets Socials va destinar l'any passat 65 milions d'euros que va reforçar la plantilla amb 130 professionals per arribar als 1.600 especialistes en fisioteràpia, logopèdia o psicologia. Per aquest any es continua ampliant la inversió amb 73 milions d'euros. Una inversió que permetrà ampliar també l'assistència, reduir les llistes d'espera i incrementar el nombre de professionals, com explica la Gemma García, presidenta de la Unió Catalana de Centres d'Atenció Precoç, la UCAP.
3: Que sí, que aquests recursos arriben per millorar, evidentment, l'atenció amb la petita infància, que la majoria dels serveis estan gestionats per entitats del tercer sector social i que aquest finançament que fa el departament permet a les entitats noves contractacions i reforçar les seves plantilles i també, en aquest cas, millorar les condicions laborals dels treballadors.
2: El 20% de les atencions són per trastorn del desenvolupament i d'aquests, més de la meitat són de l'espectre autista.
1: Obrim la plana de successos. Míriam Andreu, bon dia.
4: Bon dia.
1: A l'Audiència de Tarragona ha començat el judici a un home acusat de matar la seva exparella després de colpejar-li el cap amb una pedra l'abril del 2025 a Calafell.
4: Segons han declarat els dos fills grans a la víctima, el dia dels fets, la dona va desconnectar l'alarma del pis amb el mòbil perquè l'home hi pogués entrar, perquè volia parlar amb ella de reprendre la relació. Reconeixen que ell la trucava constantment i que quan vivien junts l'amenaçava.
5: A veces la tenía amenazada.
6: ¿Y en qué sentido? ¿Usted esto lo vio, lo escuchó?
5: Sí.
6: ¿Y cómo ocurría esta situación? Si
5: pues
6: la puede describir.
5: Que te voy a hacer algo algún día, todo eso yo lo he llegado a escuchar de él.
6: ¿Y sabe el por qué? ¿Por qué existían este tipo de expresiones? ¿Por qué se lo decía eso a su madre?
5: No lo sé. Y este señor estaba todo el día llamando y molestándola.
4: També han afirmat que la dona va denunciar l'acusat per maltracte. La fiscalia demana l'acusat presó permanent revisable i la defensa l'absolució.
1: Recordem, el 900-900-120 i el 016 són els telèfons d'atenció a les víctimes de la violència masclista. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa.
4: La policia catalana va rebre l'avís d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. En arribar, els efectius van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. La divisió d'investigació criminal s'ha fet càrrec de la investigació per determinar les circumstàncies dels fets.
1: I els Mossos han localitzat el cadàver d'un home que duia temps mort a casa seva a Cabrera d'Anoia.
4: La seva dona i la seva filla major d'edat haurien estat convivint amb la resta sense vida de l'home al domicili, d'on asseguren no haurien sortit des de la pandèmia. Els veïns van alertar la policia perquè feia temps que no veien sortir ningú de l'habitatge, que es trobava en males condicions. Ara caldrà esperar l'autòpsia per saber quant temps fa que hauria mort. Les dues dones han estat traslladades a un centre sanitari mentre la policia catalana investiga les circumstàncies dels fets.
1: Localitzen un cadàver a la platja de Palomares, a Vilassar de Mar, al Maresme.
4: Segons ha avançat la Vanguardia i han confirmat fonts policials a Ràdio 4, els Mossos d'Esquadra haurien rebut l'avís al matí d'aquest dijous. La policia catalana ha obert una investigació, però de moment no han transcendit més detalls, només que la persona és una dona.
1: I una dona es troba ingressada en estat crític després de ser atropellada per un autobús al centre de Reus.
4: Segons ha pogut confirmar firma aquesta emissora per causes que s'investiguen, el vehicle ha impactat contra la víctima i ha quedat estesa a terra.

0: Mediodía Radio Nacional. Cataluña. Edició Migdia. Elena Pérez.
1: Molt bona tarda. La crisi de l'habitatge continua al centre del debat polític. El govern central i Junts negocien perquè el decret que es portarà dimarts al Consell de Ministres pugui sortir aquesta vegada sí endavant al Congrés. Junts manté les seves exigències, entre elles ajudes fiscals als propietaris que lloguen pisos. El vicepresident del Parlament Europeu, el socialista Javier López, ha dit al Cafè d'Idees de Ràdio 4 que el PSOE està disposat a ampliar mires.
2: Farà possible que s'aprovi probablement al Congrés dels Diputats un decret llei, es convalida un decret llei necessari que porta voltant un any.
3: De moment ha fet possible que Junts torni a estar negociant amb el PSOE.
2: Se vingui a negociar.
1: Tot en un dia on hem vist la Mari Carmen, la dona de 87 anys, desnonada de la seva casa de Madrid, demana des de l'hospital on continua ingressada que es continuï lluitant perquè no es repeteixi un cas com el seu. És divendres 25 de setembre, el dia té més notícies que repassem com sempre amb l'Anna Pujol. Bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Finalitza sense acord ni compromís la cimera per abordar la crisi educativa al Palau de la Generalitat.
4: És la primera trobada que impulsa el president Salvador Illa per tirar endavant el debat de país sobre educació, al qual han assistit, volíem dir, tots els partits excepte Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, afirma que han abordat qüestions com el reforç de la comprensió lectora o el paper de la tecnologia a les aules i que s'han pactat dos espais de treball.
5: Un, amb una persona nomenada per cada grup parlamentari que hi participa amb el Consell d'Educació de Catalunya, concretament amb el seu president, el senyor Joan Manel del Pozo, que pugui fer seguiment del procés d'escolta, de deliberació, de l'agenda de temàtiques a tractar, i per altra banda un altre espai de treball que té a veure amb treballar aquest compromís per l'assoliment del 6%, poder treballar amb una calendarització.
4: Ahir, els partits polítics participants han criticat la manca de concreció del govern i l'absència dels agents de la comunitat educativa.
1: I atenció a tots aquells que cobren una pensió no contributiva i tenen dret al complement de la Generalitat, perquè el Departament de Drets Socials i Inclusió ha començat a fer efectiu l'augment d'aquest suplement, que cobren més de 56.000 persones.
4: A partir d'ara rebran, per part de la Generalitat, 41,42 euros més al mes, és a dir, uns 600 euros més cada any. Per rebre aquests diners no s'ha de fer cap gestió i es cobrarà amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener d'aquest any. Raül Moreno és el conseller de Drets Socials.
6: Parlem sobretot de dones grans que han dedicat bona part de la seva vida a cuidar els altres, moltes vegades sense reconeixement ni cotització. Per tant, millorar aquestes pensions és justícia social, és garantir uns ingressos més dignes i reconèixer una feina que durant massa anys ha estat invisible.
1: El ple de l'Ajuntament de Lleida aprova la nova ordenança municipal que prohibeix tapar-se la cara en espais públics.
4: Com el burca o el niqab, la mesura que prohibeix anar, com dèiem, amb la cara tapada, tirat endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox, l'equip de govern considera que protegeixen llibertats, mentre que Esquerra i els Comuns creuen que és masclista i punitiva. El PP, de la seva banda, creu que la norma no prohibeix els elements, sinó que els regula. La regidora socialista Cristina Morón i Xavier Palau, del PP.
7: Perquè les normes no només limiten conductes, sinó que les normes també protegeixen llibertats.
8: Per tant, quan una senyora se la pari i li digui i ella afirmi que porta la cara tapada per llibertat religiosa, podrà seguir portant el burca sense cap tipus de sanció, perquè cap dona admetrà que porta el burca per prohibició.
1: Passa a disposició judicial la dona detinguda per la mort del conegut arquitecte Josep Joan Pera.
4: Es tracta de la parella de l'arquitecte que va morir al Nadal de l'any passat a Baqueira. Aquest matí ha passat a disposició judicial als jutjats de Viella després de ser detinguda dimecres a Madrid. El jutge l'investiga per la seva presumpta relació amb la mort de Joan Pera.
1: I avui és dia gros de concerts a les festes de la Mercè a Barcelona.
4: Maria Jaume, Miqui Núñez, Nacho Vegas, Els Catarres, Buos o Els Amics de les Arts són alguns dels artistes que tocaran a diversos indrets de la capital catalana, com l'Avinguda Maria Cristina, la platja del Bocatell, el Teatre Grec o la plaça Catalunya.
1: Gràcies, Anna. Tot així més, quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda, ara la informació de serveis. Com se circula a aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Sílvia Del Amo.
9: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Un matí amb molts accidents amb camions. Dos d'ells encara estan provocant problemes. És el cas de la topada que hi ha hagut entre dos camions i una motocicleta a Santa Perpètua de Mogoda, en sentit Tarragona, encara un carril tallat i 6 quilòmetres i mig de congestió. En el cas d'Avinyonet del Penedès s'ha cremat un camió, encara un carril tallat, s'ha retirat el vehicle, però s'estan fent tasques de neteja, i també 6 quilòmetres d'aturades. Ara mateix també augmenta el volum de trànsit a les rondes, des del matí no hi ha hagut pràcticament retencions, i per això us demanem que circuleu amb molta cautela. I pel que fa a altres vies, per exemple, destacar les retencions que hi ha a la N340 Vilafranca en sentit Tarragona. Això és tot. Bona tarda.
1: I quina és la previsió del temps per avui, també de cara al cap de setmana? Noelia García.
4: Avui a Catalunya continuem amb calor i temperatures més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. A l'interior de Tarragona es podran superar els 36 graus i més de 34 al Pirineu de Lleida. Avui màximes de 29 graus a Tarragona, 30 a Barcelona, 33 graus a Girona i 35 a Lleida. Aquesta tarda sol i cel clar o poc ennuvolat. A l'interior bufarà vent moderat. Demà dissabte baixaran les temperatures, però continuen càlides. 33 graus a Lleida, 32 a Girona, 29 graus a Barcelona i 28 a Tarragona. També serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Al matí, núvols baixos al litoral amb possibles boires. Temperatures mínimes de 20 graus a Barcelona i 18 a Girona. Durant la propera setmana baixaran les temperatures i s'esperen precipitacions.
0: Edició migdia. Elena Pérez.
1: Des de divendres passat i fins aquest diumenge, Barcelona torna a acollir una nova edició de la Setmana del Llibre en Català. La d'enguany és la seva edició número 44. Ja saben que aquest any Ràdio 4 compleix mig segle de vida i per això avui hem volgut recordar converses amb grans escriptors que ens van deixar a principis dels anys 80. Quim Esteban, comissionat del 50è aniversari, bona tarda.
10: Molt bona tarda, Helena.
1: Hi ha, Quim, una generació d'escriptors catalans que pràcticament només van poder parlar en català a través precisament de Ràdio 4, oi?
10: Doncs sí, estem parlant d'una generació que eren aquells que amb molta dificultat van escriure en català durant el franquisme i que un cop acabada la dictadura ja tenen una certa edat. Avui escoltarem talls de Salvador Espriu, de Mercè Rodoreda i de Josep Pla.
1: Comencem, si et sembla bé, per Salvador Espriu, sobretot poeta.
10: Doncs sí, és de fet, i escoltarem fins i tot com Espriu recita un dels seus poemes en el programa Un altre caire de Ràdio 4. Però abans, per entendre el context d'aquella generació d'escriptors, hem triat un tall on el propi Espriu explica si ha pogut viure dels seus poemes i dels seus escrits. Mm-hmm. Avui Espriu és molt reconegut, però què deia l'any 1977 a través de Ràdio 4?
11: Pot o ha pogut viure el senyor Espriu del seu treball del seu treball d'escriptor, de la seva ploma?
12: Rodonament no.
11: Mai.
12: Mai. Ni ara tampoc.
11: Ni ara tampoc.
10: Diu que ara tampoc, perquè recordem que aquell any, el 1977, ja hi havia una apertura cultural. Espriu explicava així per què no havia pogut viure de l'escriptura.
12: En primer lloc, la anormalitat amb què ha hagut de viure la nostra llengua gairebé sempre. En segon lloc, però el fet també que nosaltres, la nostra àrea idiomàtica és relativament petita.
1: Clar, no s'imaginava com seria recordat anys després.
10: Imagina't.
1: I de què va viure llavors Salvador Espriu?
10: Doncs mira, Salvador Espriu va treballar com a passant a la notaria del seu pare primer i després va canviar de notaria i va estar 20 anys a un altre despatx. Posteriorment ho va deixar i va treballar d'assessor a assistència sanitària col·legial. A l'entrevista també parla de com ha estat la seva vida. Espriu i la seva família sempre van viure de lloguer. En el moment de l'entrevista, l'any 1977, Espriu vivia amb el seu germà i la dona del germà en un principal d'un pis del Passeig de Gràcia de Barcelona.
1: I crec que és on es va gravar aquesta entrevista.
10: Doncs sí. De fet, la gravació sencera la podeu recuperar a la web del 50è aniversari que es va gravar al seu despatx. Tot just estava davant de la Casa Batlló. Com a curiositat, es van registrar durant 4 dies diferents. Cada moment hi ha un tros de l'entrevista i són de 4 dies diferents. Cada dia podem dir que era un trosset. I com dèiem abans, arriba en aquesta entrevista a recitar un poema dedicat a la seva mare.
12: Sé com encara, en el record intacte, és el somriure. Però les mans ja cendre o llum on retrobar-les.
1: I canviem d'autor, però no de programa.
10: Doncs sí, perquè continuem a un altre caire. També va entrevistar a Josep Pla quan complia 80 anys i va morir un any després. Pla, de professió, era periodista, uh-huh. un fet que deia li va influir molt en la seva obra.
13: Aleshores, senyor Pla, el periodisme vostè l'ha viscut?
14: Quan i tant, jo encara en soc de periodista, jo no soc res més. Jo escric com em passa pel cap, però sempre pensava en el periodisme. Ara jo no escric mai ni una paraula sense haver-la meditada. Ni una frase, ni una. Això és un part. Per això he pogut acollir tantes coses a les obres completes.
1: Un home amb caràcter.
10: Amb molt de caràcter, Elena, i ho demostra també quan li van preguntar per allò que havia escrit i pel que li quedava per escriure.
13: Vostè ha escrit molt, senyor Pla. I la...
14: Collons, si és clar que he escrit, home. Què vol, és clar que he escrit?
13: Però jo em volia referir a la... A la...
14: I encara escriure dues coses, o tres, encara.
13: O quatre, o més.
14: No, cregui'm, jo estic bastant fotut.
1: Ho tenia clar. Ràdio 4 va néixer la nit de Santa Llúcia per retransmetre la nit de les lletres catalanes. Uh-huh. Suposo, Quim, que també es feien altres retransmissions.
10: Doncs sí, per exemple, la gala que es lliurava al Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. L'any 1980 el va rebre Mercè Rodoreda, de qui es conserva el discurs d'aquest premi. L'escriptora va agrair aquest guardó i va mencionar el seu personatge més conegut, la Colometa.
15: He de donar les gràcies a la més popular de les figures dels meus llibres, a la Colometa de la plaça del Diamant, que tan lluny ha dut el nom de Catalunya i que probablement des de darrere d'un massís de roses d'algun dels parcs de Barcelona per on passeja, sent el fervor d'aquest acte i n'està contenta per la part de glòria que li correspon.
10: I també fa en aquest discurs una defensa del català en uns moments de recuperació de la llengua.
15: Estem celebrant alguna cosa més alta i més profunda que aquest acte literari, l'acte literari més important de Catalunya. Estem celebrant la victòria d'una continuïtat que tants i tants desitjaven de veure trencada per sempre.
10: Elena, avui hem recuperat tres veus mítiques, històriques, que van passar per Ràdio 4.
1: I qui més va passar per aquests micròfons de Ràdio 4, de la pública?
10: Doncs mira, del món de la cultura, Dalí, Montserrat Roig o J.B. Foix. Les entrevistes les teniu a la web de l'aniversari. Podeu arribar a ella a través de rtve.cat.
1: Entrarem per escoltar-les. Gràcies, Quim Esteve, comissionat del 50è aniversari de Ràdio 4.
0: Edició migdia.
1: El Liceu inaugura avui la nova temporada 2026-2027 amb una de les òperes més emblemàtiques de Verdi, Aida, una intensa tragèdia d'amor ambientada a l'antic Egipte amb la mirada femenina i direcció escènica de la iraniana Shirin Neshat, artista resident de la temporada. Ens ho explica l'Agnès Batlle.
16: És l'òpera que més s'ha representat al Liceu fins a 469 vegades al llarg de la seva història. Ara, però, amb direcció escènica de l'artista iraniana Shirin Neshat, artista de la temporada, que hi aporta una mirada femenina i una lectura reivindicativa al voltant del conflicte entre els protagonistes, el fanatisme religiós, el poder polític i un govern autoritari. Una guerra que divideix dos pobles i impedeix que els seus protagonistes puguin ser lliures. Un context que reconeix molt proper.
17: And obviously this goes back to who I am, where I come from.
18: Òbviament té relació amb qui sóc i d'on vinc, i no puc oblidar el que està passant al món en aquests moments. El poder d'Aida és atemporal i és universal en el sentit de la tirania del poder i les dones sent target pels homes.
17: And the question of women being incredible targets for the men.
16: Fotògrafa, cineasta, creadora multimèdia, la iraniana Shirin Neshat, establerta a Nova York, fa al Liceu la seva primera incursió operística. Compta el repartiment amb Pior Bexala com a Radamés i Anna Pirozzi i Anna Netrebko com a Aida. Aquesta darrera cancel·lada a alguns teatres per la seva proximitat amb Putin. El titular del Liceu, Víctor García de Gomà, ha explicat el seu posicionament.
19: Precisament perquè aquesta producció ens permet també fer-ho, perquè es parla de la guerra i també de forma molt subversiva, diríem que l'escenari no pot convertir-se tampoc en un sever tribunal de puresa sobre l'opinió dels artistes.
16: Aida torna al Liceu en producció digital de Shirin Neshat fins al 15 d'octubre.

0: Són gairebé 2:15. Moment per la informació esportiva. Marga Lluc, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
2: Esports.
1: A les portes d'un cap de setmana sense Lliga de Primera Divisió pels compromisos de les seleccions en aquesta llarga aturada de 3 setmanes, sí que comença avui la 7a jornada de la Lliga de Segona Divisió i l'obre aquest vespre un equip català, el Girona, que s'enfronta a l'Albacete. El Sabadell jugarà diumenge. Mentretant, molts jugadors del Barça i d'altres equips catalans tenen partits internacionals aquests dies perquè ja va començar la Lliga de les Nacions de Seleccions. En parlem de seguida en un dia també molt poliesportiu perquè ara mateix tenim el Barça d'en Boll jugant el seu primer partit del Mundial de Clubs que es disputa a Egipte i on defensa títol, mentre que el renovat Barça de bàsquet va debutar ahir a l'Eurolliga amb victòria contra l'Efes Turc a Istanbul. Aquestes i d'altres qüestions a continuació. Comencem. I el que dèiem, sense Lliga de Primera, sí que tenim compromisos pels equips catalans de la segona divisió que disputen la 7a jornada a partir d'avui mateix. I, a més, és el Girona qui l'obre. Rebrà l'Albacete a 9:15 del vespre a Montilivi i ho fa amb 8 baixes entre jugadors internacionals i lesionats. Anem a Girona. Josep Guardiola.
3: Amb les baixes de 6 internacionals, més els lesionats Justin i Brian Hill i l'única novetat positiva d'Unai Hernández, que entra per primera vegada a la convocatòria, però que no està per tot el partit, el Girona rep aquest vespre a partir de 9:15 la visita de l'Albacete. Per segona setmana consecutiva, els gironins s'enfrontaran a un equip que està en zona de descens. Els manxecs encara no han guanyat i han sumat un sol punt en aquestes primeres jornades. Però el tècnic del Girona, Quique Álvarez, no es vol refiar d'això, tenint en compte que la setmana passada es va patir molt en circumstàncies similars al camp del Cádiz.
4: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit i des d'aquí pues, a l'afició pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport i que ens ajudin perquè, bueno, perquè el partit és difícil en tots els sentits.
3: Pel que fa a l'11 inicial, les absències de Júnior, Esprilla i Benat farà que Quique Álvarez hagi de buscar els i substitut. Són 3 peces bàsiques en l'11 inicial d'aquests primers dies de competició. El partit a 9:15 xiula Saúl Aix amb Álvaro Moreno al VAR.
1: Gràcies, doncs ja ho sabeu, 7a jornada sobre avui, 9:15 aquest partit del Girona i de la seva banda el Sabadell jugarà demà al camp del filial del Celta a 6:45 de la tarda. L'equip allà arriba al partit doncs sent una de les revelacions de moment del campionat, 6è a la classificació amb 11 punts, després d'un molt bon inici en el seu retorn a segona, amb 3 victòries, 2 empats i només una derrota, mentre que el Celta B és 15è amb 7 punts. L'equip afronta el seu segon partit sense el seu davanter centre titular, Joaquini, baixa de llarga durada per la seva lesió del genoll. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
5: Som un equip, estem per riure junts, per celebrar junts, també per plorar quan toca, però sobretot amb la mateixa filosofia o mentalitat que afrontem tot. Veure on està l'oportunitat de creixement dins de l'adversitat i mirar endavant.
1: Doncs això deia el tècnic del Sabadell, que jugarà, com dèiem, el seu partit demà a 6:45 de la tarda i s'enfrontarà al filial del Celta allà a Galícia. Deixem la Lliga de Segona Divisió perquè, com ho dèiem i com sabeu, al llarg de tots aquests dies que estem de llarga aturada, a Primera no hi ha Lliga, ni aquest cap de setmana ni tampoc el següent, que serà el 1 d'octubre. Però al Barça pocs jugadors descansen i alguns dels internacionals ja han jugat o ho fan en les pròximes hores amb les seves respectives seleccions. El Gruix serà demà a Anglaterra amb Espanya. Dani Esclusa, bona tarda.
6: Què tal, Marga? Bona tarda. Doncs, de fet, el primer d'ells està jugant ja en aquests moments. És Rafinha, titular en Brasil en l'amistós contra Austràlia, que, per cert, la canarinha perd de moment 1-0 en la segona part. A 6:15 de la tarda serà el torn per Marc Bernal i Xavi Aspar amb la selecció espanyola sub-21 buscant el bitllet per la pròxima Eurocopa i ja una mica més tard, a 9:15 de la nit, serà Jules Koundé, l'últim jugador del Barça en entrar en escena avui al lateral dret, debut a la fase de grups de la Nations League amb la selecció francesa de Zinedine Zidane davant Turquia. Una Lliga de les Nacions que demà viurà l'estrena de la campiona del món. La selecció espanyola de Luis de la Fuente estrenarà la segona estrella a la samarreta en un partidàs contra Anglaterra a Wembley. Presents hi seran 7 jugadors culers: Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Dani Olmo, Fermín i Lamine Yamal. Precisament aquest últim ha conversat amb els companys de Televisió Espanyola i s'ha tornat a referir a la seva candidatura a la pilota jugador.
7: Ahora mismo en el fútbol, te pongo europeo porque Messi siempre va a estar ahí, siempre se va a disfrutar en el fútbol europeo. Yo creo que hay pocos jugadores que jueguen como yo juego, que hagan disfrutar de esa manera y yo lo noto y es mi objetivo al final, siempre lo he dicho. Mi referente era Neymar por eso. Entonces yo creo que el Balón de Oro tiene que ver con eso, con el mejor jugador, con el que disfrutas más viéndole y sabes que está un punto por encima y lo disfrutas. Yo creo que eso es lo que me diferencia.
6: Bé, doncs un Lamin que continua tenint les coses molt clares respecte a aquest premi, que es donarà el pròxim 26 d'octubre a Londres. És, sens dubte, un dels màxims favorits, com també en aquesta llista de principals candidats està Rodri, el madrileny escollit millor jugador del passat Mundial. Ha tingut un gran començament a les ordres de Hansi Flick i sobre ell en parlava ahir amb els companys de Ràdio Gaceta de los Deportes el seu company, tant al Barça com a la selecció, Dani Olmo. L'escoltem.
8: Rodri és un jugador que te da algo diferente, ¿no? Esa experiencia, ese juego posicional, ese equilibrio que nos ha dado siempre en la selección y que él ha dado en su club y esa figura que quizás antes no teníamos un perfil como el suyo, ¿no? Entonces creo que Rodri nos va a ayudar muchísimo, ya lo está haciendo y es un jugador que va a sumar mucho para conseguir todos los títulos.
6: Doncs, com dèiem, la selecció espanyola, que jugarà demà 8:45 contra Anglaterra, i mentrestant els pocs jugadors del primer equip del Barça que s'han quedat a Barcelona han completat aquest matí el darrer entrenament de la setmana a la Ciutat Esportiva Joan Gamper.
1: Gràcies, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Amb la selecció espanyola, d'aquest partit que ens deia el Dani que jugaran demà, a més dels jugadors del Barça, recordem que també hi és el jugador de l'Espanyol, Roberto Fernández, que hi debuta, i els catalans David Raya, Marc Cucurella, Víctor Muñoz i Marc Pubill. A més, a la Lliga de Nacions, avui jugar el davanter del Girona, Banat, amb Ucraïna, Hongria, i a la selecció espanyola sots 21 al preeuropeu, els catalans Javi Hernández, a l'espanyol Àlex Valle del Como, Iker Bravo del Watford anglès. Són els catalans o jugadors d'equips catalans que tenen compromisos en les properes hores a nivell de seleccions. I abans d'acabar amb el futbol, parlem de la Lliga Femenina i del Barça Femení, perquè la migcampista Aitana Bonmatí, tres cops guanyadora de la Pilota d'Or, és a punt de tornar als terrenys de joc després que no ha iniciat la temporada per recuperar-se totalment de la lesió que va patir la temporada passada al peroné, que la va obligar a estar de baixa uns quants mesos durant el curs passat. Va tornar a la recta final, però les molèsties no la deixaven jugar amb normalitat i, per tant, d'acord amb els metges, va decidir continuar de baixa. I ara sembla que la tornada és imminent perquè Pere Romeu ha dit avui, en la prèvia del partit que jugaran a la Lliga F demà contra el Logroño, que la migcampista catalana està en condicions d'entrar a la llista de convocades. I entrem en el poliesportiu parlant d'handbol perquè a aquesta hora, ja ha acabat, sembla que ja ha acabat, ara fa pocs minuts, a Egipte, el Barça jugava el seu primer partit del Mundial de Clubs, defensa títol, i s'enfrontava al Piñeiros. Com ha anat el partit, Àlex Carazo? Bona tarda.
9: Bona tarda. Acaba de finalitzar fa tot just uns minuts. Primera victòria del vigent campió, el Barça, que ha arrencat la defensa del títol guanyant còmodament el Piñeiros brasiler, 33-44 en el primer partit del Mundial de Clubs d'Egipte. Partit plàcid per l'equip de Carlos Ortega, que només ha anat per darrere el marcador en el primer gol del duel i ja ha donat el primer pas per ser el líder del seu grup i accedir directament a la final. Recordem el format, hi ha dos grups de quatre equips, els dos primers passen a la final. Els següents partits del Barça s'enfronten diumenge a El Zamalek egipci i dimarts al Montada marroquí. A l'altre grup encara no s'ha disputat cap partit. Els tres equips que el conformen són el Veszprém húngar, el principal rival del Barça, el Füchse Berlin alemany i l'Al Ahly egipci i el Burgan Kuwaita.
1: Doncs primera victòria del Barça. Gràcies, Àlex. Bona tarda.
9: Bona tarda.
1: L'escoltarem ara, l'Àlex, de seguida, parlant també de bàsquet. Precisament de bàsquet parlem ara perquè el renovat Barça de Sekulić va començar ahir amb victòria sobre l'FS d'Istanbul Turk al Palau, al seu camí a l'Eurolliga. Jorge Agüero, bona tarda.
10: Bona tarda. 89-82, més 7 per al Barça, que va aprofitar la primera posada de llarg al Palau per passar pàgina de la derrota en la Supercopa d'Espanya, tot i que va sortir molt, molt, molt adormit, acumulant en el primer quart fins i tot un desavantatge de 15 punts. La defensa magnífica que van fer els homes de Sekulić al segon

0: Important per l'equip, molt important per l'afició i sobretot per aquesta Eurolliga, que al final doncs, sumar punts a casa al final són molt importants i davant com un equip com a EFES doncs, encara més.
1: És una victòria, diguéssim, important d'escaparat, no? O sigui, que serveix per fer veure el que és aquest equip.
0: Sí, crec que el moment on ens hem anat una miqueta del marcador ha sigut quan hem vist aquest Barça que volem ser, no? Defensar, córrer i anotar ràpid. Aquest equip està fet per jugar aquest joc i quan ho hem aconseguit fer, doncs és molt difícil parar-nos.
2: Joel, parlant als micròfons de Ràdio Nacional d'Espanya, la nota negativa, sens dubte, la lesió del pivot Josh Nebo, que la van comunicar abans del partit, es va lesionar dimecres passat en l'entrenament, pateix un problema al soli de la cama dreta, deixa molt minvat el joc interior del Barça en aquest inici de temporada, perquè, recordem, també estan lesionats Tosan i Makundu. Dissabte, 9 de la nit, contra l'Eima Coruña, el Barça enceta la competició domèstica a la Lliga ACB.
3: Gràcies, bona tarda,
2: fins
3: Jorge.
2: Ara.
3: I aquest cap de setmana comença la Lliga ACB, com ens explicava el Jorge Agüero. Us direm els enfrontaments dels equips catalans. Demà dissabte a les 6 de la tarda a Bilbao-Manresa, a les 9 al partit del Barça, enfront al Coruña. Diumenge a les 12 del migdia al Breuán Joventut, per cert, sense l'aler Jannik Krak, que té una lesió muscular abductor de la cama dreta i, per tant, estarà de baixa. A les 5 de la tarda al Girona o Camp Murcia i a les 6 al València Força Lleida. A Lleida va estar ahir precisament el nostre company Àlex Carazo i va parlar amb un dels jugadors, amb l'Oriol Paulí. L'escoltem.
4: Preparats pel debut de la temporada?
5: Sí, preparats, amb moltes ganes. Per sort, la pretemporada ha anat molt bé, no només per les victòries, sinó els entrenaments. Crec que l'equip ha crescut, hi ha hagut poques lesions, així que molt, molt contents d'aquesta pretemporada i amb moltes ganes de començar amb bon peu la Lliga.
4: Un escenari complicat per una primera jornada, però potser arriba en el millor moment per trobar-se en aquest València, un equip en reconstrucció, molts jugadors nous, entrenador nou.
5: Sí, sí, sí, sempre ho dic, no?, que sempre és millor jugar contra els grans a principi de temporada, perquè sempre és quan potser encara no tenen clars alguns conceptes, i com dius tu, València doncs, s'ha tingut que reconstruir de nou, un equip que l'any passat va fer una gran temporada però que molts jugadors importants els hi han marxat i han tingut que fitxar-ne de nous. Llavors sí, per nosaltres és un bon moment per anar al Roig Arena i intentar doncs, fer un gran partit i emportar-nos la victòria.
4: És la teva tercera temporada aquí a Lleida. Com et trobes tu com a jugador ja en aquestes alçades de la teva carrera?
5: No, bé, content, amb molta confiança. Cada temporada és un món nou, no? Sembla que els parons d'estiu sempre hagis de començar un altre cop de zero, però molt content, amb moltes ganes de fer una gran temporada com a equip, de seguir fent passos endavant, de fer que el club creixi cada temporada una mica més i ja et dic, intentar pues, ser l'Oriol agressiu de les últimes temporades amb confiança i ajudant a l'equip en tot el que pugui.
4: Teniu aquesta sensació des de dins que el club està creixent? Un projecte que ja porta molts anys amb Gerard Encuentra a la banqueta, tercera temporada a la Lliga ACB. Ho percebiu així des de dins?
5: Sí, jo que porto des de la primera temporada a la ACB sí que s'ha vist un creixement a nivell intern gran. Cada temporada intentem fer una mica millor les coses, no? Crec que el president, l'Albert, està fent molt bé la feina. Cada temporada podem fitxar jugadors de més nom i de més nivell, això vol dir que s'estan fent bé les coses, però que encara queda molt de marge de millora i que intentarem, doncs, primer de tot poder-nos mantenir a l'ACB durant molts anys i si és així, doncs, després poder fer passos endavant i poder creixent temporada rere temporada.
4: Serà primordial una temporada més al Barris Nord, no?
5: Sí, sí, sí, ho sabem. Per nosaltres el Barris Nord ha de ser el nostre temple, no? Sempre ho dic, guanyar fora de casa en la Lliga ACB és molt, molt complicat, així que hem d'intentar treure les màximes victòries possibles d'aquí del Barris Nord i no tinc cap dubte doncs, que estarà ple a cada partit, que la gent ens ajudarà com ha fet les últimes temporades i que hem de fer que sigui un fortí, no?, al Barris Nord.
4: Pauli, gràcies i molta sort.
5: Moltes gràcies.
3: I a l'últim minut del nostre temps us diem també que en futbol sala avui a 8:45 juga el Barça enfront al Cartagena en l'obertura de la Lliga i que diumenge jugarà l'Indústria Santa Coloma a la pista de Manzanares a 13:00. I a motor el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, de motociclisme, es disputarà el cap de setmana del 12 al 13 de juny.

0: los deportes vamos con el fútbol. En juego el partido de la sub-21 masculina en Finlandia en la fase de clasificación para el europeo del próximo verano a falta de unos 20 minutos para el final. Pepo Lumbreras.
1: España pierde 2-0, encajó el primer gol muy pronto a los 9 minutos. Jon Martín tuvo una ocasión clara después para empatar antes del descanso con un remate de cabeza que rechazó el portero. Ya en la segunda parte Finlandia ha ampliado su ventaja con un segundo gol en el minuto 66. España de todas formas es el líder destacado de su grupo y si no gana hoy, aún tiene dos partidos por delante contra San Marino y Rumanía para sellar su clasificación para la fase final. Y estamos pendientes esta tarde del debut del Valencia en la Euroliga de baloncesto, porque ahora comienza su partido contra el Beşiktaş en Estambul, y de las finales del Campeonato Continental de Boxeo. Emmanuel Reyes Pla pelea por la medalla de oro contra un pugil turco en el peso de menos de 90 kilos. Laura Fuertes ha sido plata al perder la final de menos de 51 kilos.
0: Y este domingo llegan las lluvias acompañadas de una bajada de las temperaturas por la llegada de varios frentes y de una borrasca profunda en el Atlántico que ahora y así nos va a hacer sentir que estamos en el otoño, aunque las máximas a lo largo de la semana aún podrían ser más elevadas de lo habitual para la fecha a las puertas de octubre. Incluso este fin de semana aún seguirán los 40 grados en algunas zonas del sur de la península. Así llegamos a las 7:04 minutos, 6:04 en Canarias. Noticias ahora de su comunidad.
2: Bona tarda. Finalitza sense acord ni compromís la cimera per abordar la crisi educativa. És la primera trobada que impulsa el president Salvador Illa per obrir el debat de país sobre educació, la qual han assistit tots els partits excepte Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, afirma que han abordat qüestions com el reforç de la comprensió lectora o el paper de la tecnologia a les aules i que s'han pactat dos espais de treball.
3: Un, amb una persona nomenada per cada grup parlamentari que hi participa amb el Consell d'Educació de Catalunya, concretament amb el seu president, el senyor Joan Manel del Pozo, que pugui doncs, fer seguiment del procés doncs, d'escolta, de deliberació, de l'agenda de temàtiques a tractar, i per altra banda un altre espai de treball que té a veure amb treballar aquest compromís per l'assoliment del 6%, poder treballar amb una calendarització.
2: Els partits polítics participants han criticat la manca de concreció. A Catalunya es poden estalviar gairebé 1.200 euros cada any a la cistella de la compra si es compara amb preus, tot i que l'estalvi varia molt entre municipis. Són dades de l'informe de l'Organització de Consumidors i Usuaris. Enrique García de l'OCU compara preus.
4: Cornellà, Badalona, que també són més cares que Barcelona, Sabadell, Castelldefels, tenen ja el mateix nivell de preu de Barcelona, però por resumir, Cornellà, Badalona i Cerdanyola són més cares todavía que Barcelona.
2: I els Mossos d'Esquadra han tornat a detenir aquest divendres el fisioterapeuta lleidatà de 30 anys acusat de tocaments a clientes i ja són 9 les denúncies presentades. El jutge l'ha deixat en llibertat perquè cap de les parts han sol·licitat presó provisional ni cap altra mesura cautelar. La causa, recordem, que està oberta per un delicte d'agressió sexual i els Mossos no descarten rebre més denúncies. És tot, continua la informació. Aquesta sintonia, bona tarda.
5: Radio Nacional de España, la radio por delante. Las tardes de Radio Nacional. David Cantero y Marta Solano.

0: Son las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias.
1: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
2: Bona tarda, 10 minuts i seran les 8 del vespre. Durant les darreres hores, el PSOE, el Ministeri d'Habitatge i Junts han mantingut contactes per mirar de desencallar el decret sobre la vivenda. Junts posa condicions, com ara ajudes fiscals als propietaris que lloguin pisos. El PSOE diu estar disposat a obrir el diàleg. En parlem de seguida, abans la informació de servei. I comencem per la previsió del temps des de l'AEMET. Noelia García, bona tarda.
3: Bona tarda. Demà dissabte a Catalunya continuarà el temps càlid i estable. No s'esperen precipitacions i predominarà el sol. El cel estarà clar o poc ennuvolat amb núvols alts. També durant la matinada núvols baixos i boires al litoral. Baixaran lleugerament les temperatures però continuen suaus. Màximes de 33 graus a Lleida, 32 a Girona, 29 graus a Barcelona i 28 a Tarragona. Durant la propera setmana baixaran les temperatures i no es descarten precipitacions. És una informació d'AEMET.
2: I coneguem com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana en connexió amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Queden ja poques incidències a comentar. La xarxa viària en general ja va dominant la fluïdesa. Ens queda recordar la Nacional 154 tallada a l'altura de Puigcerdà, en els dos sentits de la marxa, per la retirada d'un tràiler, d'un camió volcat aquí en aquest punt de la via. A la C12, per un accident, es dona pas alternatiu a l'altura de Corbins, hi ha aturades puntuals en els dos sentits de la marxa, i les obres que encara dificulten la mobilitat a l'autovia 2, a l'altura de Jorba i en sentit Lleida. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
2: Gràcies. Salutacions de l'Helena Ramos a les vies de so i de qui us parla, Rosa Quitllet. Comencem. Ja ho han sentit, la crisi de l'habitatge continua al centre del debat polític. El govern central i Junts negocien amb l'objectiu que el decret de l'habitatge, que es portarà dimarts al Consell de Ministres, pugui tirar endavant al Congrés dels Diputats. Helena García.
5: I sense rebaixes fiscals als propietaris, Junts no validarà el nou decret de Sánchez, però el to de Puigdemont és ara més conciliador que mesos enrere, i les mesures les mateixes. Desgravació del lloguer i de la hipoteca i dels comptes d'estalvi dels joves per habitatge habitual. Suspendre els desnonaments a persones vulnerables amb pisos de fons voltor. Exonerar de l'IRPF els majors de 65 anys a residències, amb vendre el propi. O la cancel·lació de la hipoteca si el banc la traspassa a un altre per import inferior al pendent. Junts vol falcar els petits propietaris. Deixa clar que la interlocució és amb el PSOE i Nogueres assegura que ho veu amb bons ulls.
6: Hi ha un mínim comú denominador i no cal que ningú renunciï al que creu, però també és cert que l'aritmètica és la que és.
5: A la Corporació Catalana, sense resposta encara, emplaçats Junts i el PSOE a les properes hores.
2: I mentrestant, el mercat immobiliari a Catalunya s'alenteix. La venda d'habitatge va retrocedir un 7% el juliol en comparació ara amb ara fa un any, tot i que les operacions es mantenen a nivells molt elevats. Climent Sabater.
7: Malgrat el retrocés en la compra-venda d'habitatges d'un 7% en comparació amb fa un any, els més de 10.000 pisos venuts suposen la segona xifra més alta en un mes de juliol a Catalunya de tota la sèrie històrica. Un mercat dominat per la segona mà amb un 80% de les operacions sobre habitatges usats i només un 20% d'obra nova. I és precisament la falta d'oferta el fre del mercat, apunta el gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorga.
8: Probablement, si no hi ha més operacions, és perquè no tenim més producte a la venda.
7: Al conjunt d'Espanya, el mercat immobiliari reprèn les davallades, en aquest cas d'un 5% al juliol, amb 61.000 transaccions després del repunt del mes de juny.
2: I parlem ara d'educació. La primera trobada en el marc del gran debat educatiu que vol impulsar el govern ha acabat sense cap acord concret i han assistit tots els grups polítics, a excepció de Vox. Laura Hurtado.
9: L'únic acord que es desprèn de la trobada en la qual s'ha parlat d'inclusió, pantalles i lectura és la creació de dos nous espais de treball. Esther Niubó, consellera d'Educació.
10: Un, amb una persona nomenada per cada grup parlamentari que hi participa amb el Consell d'Educació de Catalunya, que pugui doncs, fer seguiment del procés d'escolta, de deliberació, de l'agenda de temàtiques a tractar i, per altra banda, un altre espai de treball que té a veure amb treballar aquest compromís per l'assoliment del 6%.
9: Els partits polítics han criticat la manca de concreció i l'absència d'altres agents del món educatiu. D'altra banda, la consellera tampoc ha concretat quan es tornarà a reunir amb els sindicats que demanen reobrir les negociacions.
2: I en aquest sentit, gràcies Laura, els sindicats educatius critiquen que el govern utilitzi aquest debat per desactivar les mobilitzacions i substituir les negociacions. Laura Gené és portaveu de la CGT Ensenyament.
11: Cal escoltar a les professionals i a les famílies. Això vol dir asseure's amb els sindicats al comitè de vaga, però també escoltar quan la FAC està dient que el Consell Educatiu no és l'espai on resoldre aquesta emergència.
2: La USTEC, per la seva banda, exigeix calendaris concrets, pressupost i compromisos verificables. Manté també la proposta de constituir una mesa de marc de negociació que permeti desplegar la voluntat d'arribar al 6% del PIB en educació. Més notícies. A Lleida, aprovada la nova ordenança municipal que prohibeix anar amb la cara tapada als espais públics. Això inclou el burca o el niqab. El PSC, Junts i Vox hi han votat a favor, en contra, Esquerra, Comuns i PP. Joana Cendra.
12: Amb la nova normativa, portar la cara tapada estarà sancionat entre 400 i 750 euros. Cristina Morón, regidora.
13: Perquè les normes no només limiten conductes, sinó que les normes també protegeixen llibertats.
12: Junts i Vox hi han donat suport i, en canvi, Esquerra i el Comú la veuen masclista i excessivament punitiva. Finalment, el PP creu que la norma no prohibeix els elements. Javier Palau.
14: Per tant, quan una senyora se la pari i li digui ella afirmi que porta la cara tapada per llibertat religiosa, podrà seguir portant el burca sense cap tipus de sanció, perquè cap dona admetrà que porta el burca per prohibició o per imperatiu.
12: Arrel Sant Ignasi i Càritas de la seva banda han demanat un canvi de mirada per acabar amb la porofòbia.
2: Els responsables del sector porcí d'Unió de Pagesos, Rossend Salvateri, ha demanat que es mantinguin les restriccions al Parc Natural de Collserola. Saltiveri ha remarcat que s'ha de continuar amb la tasca marcada pels tècnics per aconseguir erradicar el virus i ha recordat la importància del sector porcí a Catalunya.
15: Que el moment que portem un període de temps sense positius, és possible que els tècnics ja consideren que algunes restriccions es puguin anar afluixant. Per part nostra, evidentment, si els tècnics ens diuen que l'important és mantenir les restriccions per aconseguir l'objectiu i s'han de mantenir, doncs, evidentment hem de continuar demanant comprensió a la ciutadania.
2: Declaracions d'Unió de Pagesos després de la reunió que han tingut avui amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. I a la crònica judicial, el jutjat de Viella dona 3 dies a la parella de l'arquitecte